0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 11 d'agost del 2026. L'oratge. 34 graus de màxima, 22 de mínima, vent del sud-est a 2 km hora i un dia completament solellat sense presència de núvols. Els 34 de màxima continuaran en les pròximes jornades i de cara a demà, el dia de l'eclipsi, continuarà solellat amb algun interval nuvolós per la vesprada. L'índex ultravioleta està en nivell 8. I de cara a demà, dimecres 12 d'agost, la Generalitat Valenciana ha declarat el nivell 3 de preemergència per incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana, coincidint amb la gran afluència prevista per l'eclipse solar. Això implica restriccions en l'accés a zones forestals, sendes, pistes en espais naturals protegits i recomanacions importants per a desplaçar-se, la gent que va desplaçar-se per tal d'observar-lo. Hem parlat amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguera.
1: La Generalitat, en este cas, en estes registres de preemergència, ha prohibit transitar per senders i camps a través. Sí. ¿Vale? Vull dir, no se pot circular per la muntanya de cap manera, ¿vale? Per cap terreny forestal. Això abarca a les províncies de València i de Castelló, de tota la província de Castelló, ¿no? Entonces, aquells que mos enquen o que tinguin previst inclús anar cap a l'interior, com conec a gent que se'n volia anar al Penyagolós a veure l'eclipse, pues que sàpiga que no podrà accedir, ¿no? I estarà controlat de l'accés, com dic, a estos senders i a estes pistes forestals.
0: Marc Seguer, que parlava de l'eclipsi, parlava també d'aquest incendi forestal de la Vall d'Uixó, de les ganes de recuperació, de reforestació, canalitzar totes aquestes bones voluntats que n'hi ha de persones, de col·lectius, a sortir el regidor de Medi Ambient.
1: Estem donant els passos en la regidoria i en coordinació sempre en la Generalitat i sobretot en la gent forestal que tenim associats a la nostra zona per veure quins són els millors llocs on podem actuar i on podem posar tots els esforços de la gent de la Vall i de l'Ajuntament de la Vall per a que tinga èxit esta recuperació i fer-la de la millor manera possible. Jo com a científic no podria ser d'altra manera que fixar-me en aquests experts. Després ja vindran altres fases en el tema de la plantació, tindrem que anar preparant abrets que puguen germinar en els propers mesos per a que d'ací un any o dos se puguen replantar, tindrem que anar a cuidar-los. Serà un treball que la gent sàpiga de molts anys. Vull dir, no és una cosa que ho fem en 5 mesos, tots mos tirem a la muntanya i ho recuperem. No, això serà feina de molts anys per a tornar a tindre les muntanyes que teníem i que les generacions que vindran, que moltes ja no ho gaudiran, pues les generacions que vinguin per almenys tinguin pues d'ací molts anys algo semblant a lo que teníem o millor.
0: I relacionat amb l'incendi, ahir dilluns era el primer dia de finestra única també en l'Ajuntament de la Vall per el tema de canalitzar les ajudes que la Generalitat Valenciana disposa sobre les conseqüències, els danys de l'incendi. Parlàvem amb la regidora de Recursos Humans, Zaida Moreno, com va anar ahir en la Vall esa primera jornada.
2: És el primer dia, no? I encara hi ha alguns dubtes, però crec que ha funcionat prou bé. Sobre 30-35 persones han vingut durant el matí a sol·licitar o a tindre, pues, a voler resoldre dubtes que tenien. Se'ls ha atès a tots, se'ls ha donat tota la informació, també els fulls per a que vagin omplint, perquè recordem que són ajudes de la Generalitat. Nosaltres des de l'Ajuntament solament, pues, donem esa assistència i resoldre dubtes i també ese punt de registre per a tot el món que no tinga certificat digital, perquè recordem que també se pot fer des de casa, però bueno, ha anat en normalitat i bueno, això al final crec que hem d'estar al costat de les persones i per això pues, vam preparar aquest punt on bueno, només arribes, no has de demanar cita, sinó que vas a la pantalleta i hem ficat un botó especial per a aquestes ajudes que tenen caràcter prioritari i crec que està funcionant bastant bé i en els pròxims dies pues, bueno, vos anirem informant de com continua la cosa, però ja puc dir que durant el dia del dilluns, pues això, sobre 30-35 persones han vingut a sol·licitar-la.
3: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más CaixaLaBai.
0: I ja saben que el diumenge acabava una nova edició de les penyes en festes i del concurs de ramaderies. Era també l'últim any de l'actual directiva encapçalades per Héctor Bermúdez com a president, que ahir ens feia esta valoració.
5: I amb el tancament, no? Un tancament que el van tindre que canviar de data, que això ens ha suposat molts problemes, molts dubtes, i que fins l'última hora no sabíem segur si es podria fer, però al final ha sigut tot genial, els bous han treballat molt bé, se va fer un tancament mitjanament limpio, i jo crec que d'ací agrair, no, tot el treball que ha fet l'empresa Lobsacons, apostant per nosaltres i per aportar aquest gran esdeveniment a la nostra localitat. I també pues, agrair a la nova junta directiva, no, aquests 3 anys que han treballat d'una manera molt, molt gran per portar endavant aquesta festa que té un volum gegant. D'ací, pues, de manera particular, donar-los les gràcies per estar amb mi, recolzant-me i també a tota aquesta gent que també per el carrer ens ha animat i ens han apoyat, sobretot en aquest any, no? Que hi ha hagut problemes, finalitzant inclús sense poder llançar el Fox Pirotècnic, no, de la Pirotècnia Penyarroja, que des d'ací ho sentim. Però el nivell de preemergència 3 ens ha obligat a no poder tirar-ho. Però bueno, ens quedem en que han sigut 3 anys de molt de treball, de molt d'esforç.
0: I que a partir d'ara van a ser penyistes normals, com definia Héctor Bermúdez, sense aquesta pressió de tindre la responsabilitat d'estar al front de les penyes en festes. I en clau política, ahir parlàvem amb el diputat popular per la província de Castelló en el Congrés i Baller, Òscar Clavell, que està convençut que Pedro Sánchez esgotarà la legislatura.
6: Què guanya Pedro Sánchez adelantant les eleccions generals? No guanya res. Els únics, mira, els únics que pareixia que podien deixar-ho caure eren els diputats de Junts. Ha indultat a Laura Borràs fa 2 setmanes. Ojo, per corrupció. Laura Borràs. Ara, en esta tardor, a Puigdemont el tindrem en Espanya. Vindrà a Catalunya, per tant, Espanya. Però, i el tindrem i no passarà absolutament res. Tu creus que els diputats de Junts, no te parles del PNV, perquè els del PNV s'han venut totalment, estan venuts. El PNV té una por immensa a Bildu, que pugui guanyar les eleccions basques Bildu i que el PSOE li doni el govern del País Basc a Bildu, i per tant el PNV tragarà tot el que tinga que tragar. Sumar hi tens a Yolanda Díaz, està buscant-se la seva eixida ja a l'Organització Internacional del Treball.
0: I en agricultura, la Unió alerta de que la Comunitat Valenciana perd més de 7.100 sol·licitants de la PAC en 3 anys i lidera la caiguda en Espanya. Carles Pérez.
7: Això significa que s'han perdut el 17,6% de sol·licitants i, a més, més de 30.800 hectàrees declarades. La evolució està confirmant una tendència sostinguda en l'actual període de la PAC, que està provocant abandonament de terres i de l'activitat agrària i ramadera. Des de l'organització considerem que aquestes dades obliguen a canviar l'enfoc de la futura PAC i no podem considerar un èxit mantindre el xec autonòmic de la PAC si cada vegada tenim menys llauradors, menys ramaders i també menys superfície agrària útil.
0: I en esports, la UDE, si el temps ho permet, tindrà el segon bolo de pretemporada esta vesprada a les 7 davant el Roda. Farmàcies de Guàrdia en Nules, Santa Palenciana, Major 70, en la Vall d'Iago Segarra, sud-oest 66.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 11 d'agost del 2026. L'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima, 22 de mínima, vent del sud-est a 2 km hora i un dia completament solejat sense presència de núvols. Els 34 de màxima continuaran en les pròximes jornades i de cara a demà, el dia de l'eclipsi, continuarà solejat amb algun interval nuvolós per la vesprada. L'índex ultravioleta està en nivell 8. I de cara a demà, dimecres 12 d'agost, la Generalitat Valenciana ha declarat el nivell 3 de preemergència per incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana, coincidint amb la gran afluència prevista per l'eclipse solar. Això implica restriccions en l'accés a zones forestals, sendes, pistes en espais naturals protegits i recomanacions importants per a desplaçar-se, la gent que va desplaçar-se, per tal d'observar-lo. Hem parlat amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer.
2: La Generalitat, en este cas, en estes ristres de preemergència, ha prohibit transitar per senders i camps a través. Sí. Vale? Vull dir, no se pot circular per la muntanya de cap manera, vale? Per cap terreny forestal. Això abarca a les províncies de València i de Castelló, de tota la província de Castelló. No? Entonces, aquells que mos enquen o que tinguin previst inclús anar cap a l'interior, com conec a gent que se'n volia anar al Penyagolós a veure l'eclipse, pues que sabia que no podrà accedir, no? I estarà controlat de l'accés, com dic, a estos senders i a estes pistes forestals.
0: Marc Seguer, que parlava de l'eclipsi, parlava també d'aquest incendi forestal de la Vall d'Uixó, de les ganes de recuperació, de reforestació, canalitzar totes aquestes bones voluntats que n'hi ha de persones, de col·lectius, això deia el regidor de Medi Ambient.
2: Estem donant els passos en la regidoria i en coordinació sempre en la Generalitat i sobretot en la gent forestal que tenim associats a la nostra zona per veure quins són els millors llocs on podem actuar i on podem posar tots els esforços de la gent de la Vall i de l'Ajuntament de la Vall per a que tinga èxit esta recuperació i fer-la de la millor manera possible. Jo com a científic no podria ser d'altra manera que fixar-me en aquests experts. Després ja vindran altres fases en el tema de la plantació, tindrem que anar preparant abrets que puguen germinar en els propers mesos per a que d'ací un any o dos se puguen replantar, tindrem que anar a cuidar-los. Serà un treball que la gent sàpiga de molts anys. Vull dir, no és una cosa que ho fem en 5 mesos, tots mos tirem a la muntanya i ho recuperem. No, això serà feina de molts anys per a tornar a tindre les muntanyes que teníem i que les generacions que vindran, que moltes ja no ho gaudiran, pues les generacions que vinguin per lo menos tinguen pues d'ací molts anys algo semblant a lo que teníem o millor.
0: I relacionat amb l'incendi, ahir dilluns era el primer dia de finestra única també en l'Ajuntament de la Vall per el tema de canalitzar les ajudes que la Generalitat Valenciana disposa sobre les conseqüències, els danys de l'incendi. Parlàvem amb la regidora de Recursos Humans, Zaida Moreno, com va anar ahir en la Vall esa primera jornada.
3: És el primer dia, no? I encara hi ha alguns dubtes, però crec que ha funcionat prou bé. Sobre 30-35 persones han vingut durant el matí a sol·licitar o a tindre, pues, a voler resoldre dubtes que tenien. Se'ls ha atès a tots, se'ls ha donat tota la informació, també els fulls per a que vagin omplint, perquè recordem que són ajudes de la Generalitat. Nosaltres des de l'Ajuntament solament pues, donem aquesta assistència i resoldre dubtes i també aquest punt de registre per a tot el món que no tinga certificat digital, perquè recordem que també se pot fer des de casa, però bueno, ha anat en normalitat i bueno, això al final crec que hem d'estar al costat de les persones i per això pues, vam preparar aquest punt on bueno, només arribes, no has de demanar cita, sinó que vas a la pantalleta i hem ficat un botó especial per a aquestes ajudes que tenen caràcter prioritari i crec que està funcionant bastant bé i en els pròxims dies pues, bueno, vos anirem informant de com continua la cosa, però ja puc dir que durant el dia del dilluns, pues això, sobre 30-35 persones han vingut a sol·licitar-la.
4: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más CaixaLabai.
0: Ja saben que el diumenge acabava una nova edició de les penyes en festes i del concurs de ramaderies. Era també l'últim any de l'actual directiva encapçalades per Héctor Bermúdez com a president. Que ahir ens feia esta valoració.
1: I amb el tancament, no? Un tancament que el van tindre que canviar de data, que això ens ha suposat molts problemes, molts dubtes, i que fins l'última hora no sabíem segur si es podria fer, però al final ha sigut tot genial, els bous han treballat molt bé, se va fer un tancament mitjanament limpio, i jo crec que d'ací agrair, no, tot el treball que ha fet l'empresa Lobsacons, apostant per nosaltres i per aportar aquest gran esdeveniment a la nostra localitat. I també pues, agrair a la nova junta directiva, no, aquests 3 anys que han treballat d'una manera molt, molt gran per portar endavant aquesta festa que té un volum gegant. D'ací, pues, de manera particular, donar-los les gràcies per estar en mi, recolzant-me i també a tota aquesta gent que també per el carrer ens ha animat i s'han apoyat en sobretot en aquest any, no? Que hi han hagut problemes, finalitzant inclús sense poder llançar el foc pirotècnic, no? de la pirotècnia Penyarroja, que des d'ací ho sentim, però el nivell de preemergència 3 ens ha obligat a no poder tirar-ho, però bueno, ens quedem en que han sigut 3 anys de molt de treball, de molt d'esforç.
0: I que a partir d'ara van a ser penyistes normals, com definia Héctor Bermúdez, sense aquesta pressió de tindre la responsabilitat d'estar al front de les penyes en festes. I en clau política, ahir parlàvem amb el diputat popular per la província de Castelló en el Congrés, i Bayer, Òscar Clavell, que està convençut que Pedro Sánchez esgotarà la legislatura.
6: Què guanya Pedro Sánchez adelantant les eleccions generals? No guanya res. Els únics, mira, els únics que pareixia que podien deixar-lo caure eren els diputats de Junts. Ha indultat a Laura Borràs fa 2 setmanes. Ojo, per corrupció. Laura Borràs. Ara, en esta tardor, a Puigdemont el tindrem en Espanya. Vindrà a Catalunya, per tant, Espanya. Però, i el tindrem i no passarà absolutament res. Tu creus que els diputats de Junts, no te parles del PNV, perquè els del PNV s'han venut totalment, estan venuts. El PNV té una por immensa a Bildu, que pugui guanyar les eleccions basques Bildu i que el PSOE li doni el govern del País Basc a Bildu, i per tant el PNV tragarà tot el que tinga que tragar. Sumar, hi tens a Yolanda Díaz, està buscant-se la seva eixida ja a l'Organització Internacional del Treball.
0: I en agricultura, la Unió alerta de que la Comunitat Valenciana perd més de 7.100 sol·licitants de la PAC en 3 anys i lidera la caiguda en Espanya. Carles Pérez.
7: Això significa que s'han perdut el 17,6% de sol·licitants i, a més, més de 30.800 hectàrees declarades. La evolució està confirmant una tendència sostinguda en l'actual període de la PAC, que està provocant abandonament de terres i de l'activitat agrària i ramadera. Des de l'organització considerem que aquestes dades obliguen a canviar l'enfoc de la futura PAC i no podem considerar un èxit mantindre el xec autonòmic de la PAC si cada vegada tenim menys llauradors, menys ramaders i també menys superfície agrària útil.
0: I en esports, la UDE, si el temps ho permet, tindrà el segon bolo de pretemporada esta vesprada a les 7 davant el Roda. Formacions de guàrdia en Nules, Santa Palentia, Major 70, en la Vall d'Iago Segarra, sud-oest 66.

0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó.
1: Fonteta de Besols, una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena. Perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva la aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullang cavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
0: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
0: En la cadena SER... Hoy por hoy, Pedro Blanco.
5: Y a las 10:41, 9:41 en Canarias, empieza Lo Imposible, la sección en la que Bruno Galindo nos trae historias insólitas, viajes increíbles, hazañas improbables. Y hoy nos traes... ¿Qué nos traes, Bruno?
6: Pues, ya te decía, un dromedario. ¿Mm? No, 30.000 dromedarios.
5: Bueno.
6: Y sé que esto suena raro, sí, incluso para una sección que se llama Lo Imposible, pero sí, confía.
5: Venga, confío.
6: Verás, todo esto va de turismo, ¿sí? De cómo el turismo te propone una fantasía, la posibilidad de placeres y disfrutes que no tienes ahí donde vives y que a menudo poco tienen también que ver con la vida real del lugar en cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque el turismo pues también produce monstruos, una situación nueva para miles de personas que ya no pueden seguir viviendo su vida... que ya no pueden habitar en el barrio donde nacieron. Ay, o incluso, a veces, en los peores casos, pues seguir hablando su idioma. Todo esto lo saben bien en Mallorca, y me remito a la reciente protesta contra la masificación del turismo.
5: Bueno, este es uno de los sonidos de esa manifestación. 26 de julio, decenas de miles de personas salen a la calle para protestar por la gentrificación, por los daños ambientales, por la saturación de los servicios provocados por... por un turismo desatado.
6: Exactamente, Mallorca al límite, se podía leer en las pancartas de los manifestantes. Pero hay que entender que esto viene de lejos.
5: Ya, a ver cómo consigues unir esta realidad con 30.000 dromedarios.
6: En realidad son 30.000 y pico, pero bueno, voy con ello ahora mismo.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes avui per el Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 11 d'agost del 2026, en només hores ja, d'aquest famós eclipsi de demà dimecres, en dia 12. Solellà, 32 graus de temperatura, arrenquem ja ara de seguida amb tota la informació de l'eclipsi amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer, i després parlem també, rebem com a convidat el regidor de Tradicions de Nules, Ramon Martínez. Ens fiquem en marxa.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: Ja no és un dia del anunciat i esperat que està acaparant tota l'atenció d'este estiu, l'eclipsi de demà. Dia 12 d'agost, ja sabem que ahir els contaven que la Generalitat ha declarat el nivell 3 de preemergència per incendis forestals en tota la comunitat valenciana, coincidint amb la gran afluència prevista per l'eclipse solar. També l'Ajuntament de la Vall, en les seues xarxes, ho ha fet visible, i en el dia d'ahir també feia una roda de premsa el regidor de Medi Ambient, Marc Seguer. Jo li agraeix que també estigui en la ràdio per a donar-nos informació d'això, i òbviament seguirem parlant una mica d'aquest incendi que oficialment, ja sabem, extingit no està. Marc Seguer, molt bon dia i gràcies per estar així este dimarts.
2: Molt bon dia, Vicent. Gràcies a tu, com sempre.
0: Dimecres 12 d'agost, la Generalitat ahir ja va dir que declarava el nivell 3 de preemergència per incendis.
2: Pues sí, coincidint en l'eclipse solar, no? I sobretot per motius de seguretat, ja que s'espera, com van comentar així més d'una vegada, una gran afluència de gent en els llocs on siga visible l'incendi, no només de la província de Castelló, sinó que...
0: No, l'eclipse.
2: Eclipse, perdó, anem a mesclar ahí dos coses.
0: Sí,
2: com dic, d'aquelles zones que siga visible l'eclipse, no? Una gran afluència de gent, com dic, no només de la província, sinó de tota Espanya i de tota Europa, no? De gent que li apassiona tot el que té que veure en l'astronomia i s'esperen quantitats de gent molt gran, no? En cartells de complet d'hotels des de fa anys esperant este fenomen, no? I que sabem que estarà la província plena de gent que vinga a gaudir. I en aquest sentit, com dius, pues, la Generalitat ahir va decretar el risc 3 de preemergència per risc extrem d'incendis forestals i un seguit de prohibicions, tot, sobretot que té que veure en tot el que té que veure en tot el que té que veure en el medi natural, no? Com ara pues, te passaré, vull dir, a detallar-les perquè la gent no sàpiga el que no se pot fer demà, que de fet dura hasta les 12 de la nit esta prohibició, no?
0: Clar, perquè això canvia un poc, Marc, el que ens comentava unes setmanes enrere, que pràcticament allò érem com aconsellar millor no fer això, però que ara ja no es aconsella, és directament prohibició de fer.
2: Tu te recordes que parlàvem dies que un dels dies que m'ha vingut a parlar de l'eclipse, que a lo millor des de dalt de Penyalba, sí, dalt de Saix de la Pedra se podria veure.
0: La de voltes que m'he recordat, això.
2: Pues mira, ara, a més de que ja pues, les tenim com les tenim i és una zona encara de risc, la de l'incendi, en la que no se pot accedir i no podíem accedir, a més, pels altres llocs, la Generalitat, en este cas, en este risc 3 de preemergència, ha prohibit transitar per senders i camps a través, sí, vale? Vull dir, no se pot circular per la muntanya de cap manera, vale? Per cap terreny forestal. Això abarca a les províncies de València i de Castelló, de tota la província de Castelló, no? Entonces, aquells que mos enquen o que tinguin previst inclús anar cap a l'interior, com conec a gent que se'n volia anar al Penyagolós a veure l'eclipse, pues que sabia que no podrà accedir, no? I estarà controlat de l'accés, com dic, a estos senders i a estes pistes forestals. Queda prohibida també qualsevol tipus de foc a menys de 500 metres de zona forestal, inclús cremes i d'ús recreatiu de qualsevol tipus, ni barracoes, ni paelles, ni ús pirotècnic, com dic, no se podrà fer ningun tipus de foc. També queda prohibida la circulació esportiva per pistes i senders. Òbviament, si no podem anar a veure l'eclipsi, tampoc podem anar a practicar esport per la muntanya, i queden suspeses també pues, bivacs, acampades i activitats esportives. Així no tenim zones d'acampada autoritzades, però o sigui, aquells que volien anar, per exemple, a Penyagolós a poder fer acampada allí aquesta nit quan baixen de vore l'eclipsi, pues, que sàpiguen que tampoc poden acampar aquesta nit, no? I queden queden sense efecte, inclús aquelles reserves que se van fer en el seu moment, pues que sàpiga la gent que no podrà anar, per més que ho haguera reservat antes que se declarara este risc 3 d'emergència. I això és una miqueta aquestes prohibicions que fa la Generalitat en este risc 3 de preemergència, i que per lo que fa és que tindrem que anar a veure l'eclipse en les zones urbanes, en aquestes zones que s'han habilitat. Per això jo recomanar, ja i centrar-nos així en la vall, la millor zona per a veure'l, on tindrem més visibilitat, si el temps mos ho permet, que això és una altra variable que n'hi haurà que anar veient conforme el mateix dia se va desenvolupant, sí. Si n'hi ha núvols o no, la millor zona és l'avinguda de Corts Valencianes. Allí, com dic, estem allunyats de les muntanyes i tindrem una bona perspectiva per a poder veure l'eclipse. Això no vol dir que en altres terrats, per exemple, la gent puga veure-ho, no? I en altres zones de manera puntual. Però un lloc assegurat on se podrà veure és en l'avinguda de Corts Valencianes.
0: Per traure un estàndard, diríem que és allí, al marge de que en un edifici a l'Elabà i en algun punt en concret també es puga veure.
2: Efectivament.
0: Això ja sents is de la Generalitat.
2: Efectivament,
0: no?
2: Pues cada un particular, pues si té un terrat el podrà veure des de dalt, pues en algunes zones de la vall és possible que també se puga veure, sobretot aquelles que encaren en direcció a l'oest, que és per on se pon el sol. Recomana a aquelles persones que durant el dia d'avui, pues si volen anar ben ja allà a les 7:30 des del seu balcó, des del seu terrat, si se veu o no, i a les 8:30, que serà el punt en què estarà cobert completament el sol, pues veure si se veu el sol o no i assegurar-se que des d'allí se pot veure, no?
0: Ha tingut èxit aquestes ulleres que ficava en marxa des de la regidoria, o què, Marc?
2: Pues ha tingut molt d'èxit. N'hi ha que dir que en menys de 24 hores se van acabar totes i no hem tingut pa més. Lamentar la gent que s'hagi quedat sense què en volia. Nosaltres volíem tindre un detall en la gent de la vall que poguera tindre, pues, amb aquestes ulleres, que, com dic, és, com sabem, és l'única manera de poder veure l'eclipse en seguretat. És una de les coses que volia recordar, no? De que només se pot observar l'eclipse en aquestes ulleres homologades, perquè la gent veja si les ulleres que ha comprat o no, perquè a vegades si compres en llocs dubtosos, en l'òptica, per exemple, no n'hi ha ningun dubte de que seran homologades, o entendes d'astronomia, però si ha comprat en un altre lloc, que veja si estan homologades, ha de tindre la marca d'homologació ISO 123U2-2, vale? És el número que ha de tindre, que certifica que estan homologades per a poder veure l'eclipse en total seguretat, no? I és una de les coses que volia llançar avui així, no? És que la gent veja l'eclipse, però d'una manera segura. N'hi ha que recordar, com vam parlar així tu i jo, Vicent, un dia, de que veure l'eclipse sense unes ulleres homologades te pot causar danys irreversibles a la visió i una ceguera permanent per a tota la vida. Entonces, per més que siga un moment excepcional, no? I un episodi astronòmic que veiem cada molt de temps, millor no jugar-se la vida, que és pa tota la vida, no? Entonces, en aquest sentit, que la gent vagi amb molt espai, sobretot també en els xiquets més xicotets, no? I com dic, si no tens unes ulleres com les de l'Ajuntament, pues surt que està a temps de comprar-les en alguna òptica, per exemple, que estiguen homologades i que puguen veure-ho en total seguretat.
0: I reafirma el que estàs dient, Marc, el que ja ahir comentava Elena Santolòria, que crec que és la és vocal del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Castelló, que fins i tot mirar l'eclipse més de 3 minuts, encara que s'utilitzaren, no?, estes gafes, estes ulleres homologades, també podria provocar lesions, així que molt li compte la gent el que fa demà, demà dimecres.
2: Sí, n'hi ha que anar canviant la vista. Si, per exemple, se vol llevar les ulleres perquè ja pues, no vol seguir veient, que primer acatge el cap o que se gire i se les lleve, vull dir, no llevar-se-les mirant directament a l'eclipse, no?, i que vagi tenint espai en com les utilitza. Com dic, vull dir, al final se tracta d'un fenomen que dura un parell d'horetes i sobretot n'hi ha que tindre cuidado. Si la gent està tancada en casa, pues no ha de córrer ningú perill, si no s'ha amb el balcó i veu el sol, entonces generar tranquil·litat, perquè no és lo normal, vull dir jo, però sí que si se va a veure i se vol veure, fer-ho les màximes garanties de seguretat, no? I per últim, pues això, Vicent, així en el poble serà Corts Valencianes, també mos arriben les zones a diferents llocs de la costa on la gent està veranejant, o pot baixar, per exemple, com dic, a aquestes zones de platja, passar allí la vesprada i poder veure que des d'allí sí que tindran molta visibilitat durant tota la costa, en tota la costa més propera de la vall, tindran visibilitat de l'eclipse perfectament, el podran veure des d'allí també molt recomanable, pues, aquells que puguen, que tinguin la vesprada lliure i vulguin allargar-se a les nostres platges, passar allí la vesprada i veure des d'allí l'eclipsi, pues, també podran fer-ho sense ningun tipus de problema i podran gaudir d'allò més bé.
0: Perfecte, doncs pues mira, vull que avui tanquem, Marc, parlant del tema de l'incendi de la vall, explicaré als oients per què, perquè al llarg d'estos dies hem tingut valoracions i el que també hem tingut, pues, és de totes les associacions que se dediquen a coses d'estes, arrels l'altre dia de Xilxes, Sant Sanar, més lluny, a Sergi Alejos, en definitiva, molta gent que està interessada en ajudar a reforestar, en ajudar a que tot vagi tornant a la normalitat. És un procés llarg, però sobretot, i afortunadament m'alegre d'escoltar que aquestes pròpies entitats saben que cal esperar i que cal fer això ben fet, guiats per gent que d'això n'entén i que ne sap. I jo crec que qui millor, Marc, que tu, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall, perquè també ens parli d'això, apaciguar un poc tota aquesta voluntat, bona voluntat vull pensar, de la gent i d'aquestes entitats. Però clar, moltes d'aquestes coses, moltes de les reunions a produir-se o no, també passaran amb la teva presència. Estant tu, a mi m'agradaria preguntar-te tot això un poc, com s'ha previst que se pugui fer, donant que al 100% i de forma oficial i s'incendi, el de la vall extingit no està.
2: A veure, pues primer que tot, jo entenc perfectament a la gent que vol ja començar a recuperar, no? I la recuperació de les nostres muntanyes, que tardarà tantes generacions en tornar a estar conforme estava, que puguen gaudir-la com les hem gaudit, jo ho entenc perfectament. Jo sóc el primer que estava abatut i aquests dies de veure com ha quedat la nostra muntanya, perquè jo la gaudia moltíssim. I pues, al final transformar ixa estar observant l'incendi conforme passava, no? I estar atònit a lo que estava passant, pues, anar al pas dels dies i es transforma en tristesa, en ràbia, i tenim que canalitzar tots ixa tristesa i ixa ràbia que tenim de vore les nostres muntanyes en fer-ho de la millor manera possible. Jo el primer que vull transmetre així, Vicent, és que n'hi ha que fer-ho, i ho farem entre totes i tots, però n'hi ha que fer-ho de la millor manera possible. Perquè si ara mos posem a entrar dins de les zones calcinades, a llevar els troncs que estan cremats, a replantar els arbres que buigam d'aquelles espècies, potser que no tenim el coneixement de que n'hi ha que fer-ho, vull dir, tot això al final serà contraproduent per la recuperació, i la recuperació n'hi ha que fer-ho d'una manera ordenada, en coordinació en altres administracions, com per exemple la Generalitat, que és la que té competències de la gestió forestal, i l'assessorament d'experts, que és el que ens diguin què tenim que fer. Jo en els últims dies m'he dedicat a això, Vicent, a parlar en experts. He parlat en molts, en uns quants experts, no? Que m'han assessorat de com, per on tenien que començar per canalitzar tota aquesta bona voluntat de la gent que n'hi ha que molta. I jo aquests últims dies m'ha estat bullint el WhatsApp d'oferiments de gent que vol col·laborar, que te para pel carrer i que vol col·laborar, però el que n'hi ha que fer és de manera ordenada. Entonces, com dic bé, estos experts, i Gabriel crec que l'altre dia també comentava alguna d'aquestes coses, lo primer que hi ha que fer, o sigui, a replantar, arribarem a replantar, si no és la primera vera esta que entrarem, la següent, ¿vale? És de les últimes coses que hi ha que fer. Lo primer que hi ha que fer és protegir el sol. Ara mateixa hem perdut ixa massa forestal, ixa massa arbustiva, ixes plantes herbàcies que agarraven el sol en les seues arrels i el protegien de l'impacte de les gotes en les seues fulles, i ja no ho tenim. Si ara comença a ploure d'una manera torrencial esta tardor, el que passa és que arrastrarà les cendres, la terra, i perdrem ixa capa de bosc que és fonamental per a la recuperació. Entonces, els nostres primers esforços se van a centrar en la recuperació d'ixe sol, ¿vale? I hem parlat de com podem fer-ho en certs paratges on la pendent siga més inclinada, que no estiga bancalat, pues poder protegir el sol en, per exemple, en palla, en restes de poda triturar, no? En material orgànic que puga evitar que quan ploga tot això se'n vaja, s'arrastre. Això és el fonamental que n'hi ha que fer ara, i tots els experts en matèria de gestió forestal coincideixen és que i és el primer pas que n'hi ha que fer-ho. Entonces, estem donant els passos en la regidoria i en coordinació sempre en la Generalitat i sobretot en la gent forestal que tenim associats a la nostra zona, per veure quins són els millors llocs on podem actuar i on podem posar tots els esforços de la gent de la vall i de l'Ajuntament de la vall per a que tinga èxit esta recuperació i fer-la de la millor manera possible. Jo com a científic no podria ser d'altra manera que fixar-me en aquests experts. Després ja vindran altres fases en el tema de la plantació, tindrem que anar preparant abrets que puguen germinar en els propers mesos per a que d'ací un any o dos se puguen replantar, tindrem que anar a cuidar-los. Serà un treball que la gent sàpiga de molts anys. Vull dir, no és una cosa que ho fem en 5 mesos, tots mos tirem a la muntanya i ho recuperem. No, això serà feina de molts anys per a tornar a tindre les muntanyes que teníem i que les generacions que vindran, que moltes ja no ho gaudiran, pues les generacions que vinguin per lo menos tinguen pues d'ací molts anys algo semblant a lo que teníem o millor. I això és l'objectiu, però per això n'hi ha que fer-ho bé. Jo acabo sent molt contundent, no? Pareix que estic renyint a la gent, però és que jo estic convençut que tota aquesta gent que vol fer, ho vol fer bé. Entonces, demanar-los paciència, estem treballant, com dius, en la Vall Verda, en l'Arquet, en la Col·legiació de l'Acció, per a coordinar tots aquests esforços, no? I una altra cosa que volem fer és l'educació ambiental. Jo crec que el que ha passat n'hi ha que aprofitar-ho també per a parlar. Per a que els experts ens transmeten com és un bosc mediterrani, com és la millor manera de gestionar i com ho tenim que fer bé, com es poden recuperar, què ens oferia la Serra Espadà al nostre poble, als pobles del voltant, estar també en contacte amb els pobles. Tot això són coses que ja estem també preparant, de fer jornades, de fer conferències en el nostre poble de cara a la tardor, no? Per a, sobretot, aquesta educació ambiental que fa falta, com dic, no només de com fer la recuperació, sinó aquests valors que ens aporta la muntanya, que moltes vegades la veiem ahir des de lluny, del nostre balcó, i no li prestem l'atenció que toca.
0: Això pot ser molt, molt interessant i tindre una part molt, molt, molt, molt educativa, mm-hmm, i encara, com bé dius, a la tardor. Per tant, això podria ser el missatge de la regidoria i del propi regidor de la Vall, no, Marc?
2: Sí, sí, així és. Ixa vessant educativa és fonamental. En tots els que ens hem reunit fa falta també ixa vessant educativa, posar en valor ixa recurs natural que és la muntanya, com dir, el que ens aporta, com gestionar-ho de la millor manera possible, i entre totes i tots començar a refer la muntanya en la bona direcció per a, com dic, de cara al futur gaudir-la de la millor manera possible, que ens aporti aquests beneficis.
0: I vull que tanquem parlant d'una altra qüestió, perquè ja veus, si anem d'all en all, perquè ara estem parlant del tema del que ha succeït en l'incendi, però ja estem pensant en la tardor, o a lo millor, abans ja, per efectes de la dana, etc., el que puguen ser per això, no? Pluges torrencials que acaben d'esfer o malbaratar tot el que hi ha per ací. Dic jo, en tots aquests ingredients, en tot el que estem veient, com encara és possible que hi hagi alguna gent que negui lo del canvi climàtic?
2: Pues no ho sé, Vicent, vull dir, no n'hi ha, en castellano diu no hay más ciego que no quiere ver, no? O algo així, no sé si en valencià n'hi haurà alguna pareguda, que segur que sí, alguna dita, però és inconcebible de que estem trencant tots els rècords de temperatura, tant en la terra com en la mar. Fa 2 dies així que ja hem batut el rècord també de temperatura del Mediterrani de lo que tenim registrat fins ara. Estem trencant tots els rècords, tots els informes científics diuen que això ve de la mà de l'home a partir de la revolució industrial, de cremar aquests combustibles fòssils, i que per desgràcia, per més que ara deixem de cremar aquests combustibles fòssils que n'hi ha en el planeta, no ho detindríem fins d'ací molts anys, no? És una cosa que n'hi ha que posar-se a mirar seriosament, no? Perquè aquestes danes, aquests incendis tan virulents que avancen tan fortament, per aquesta vegetació seca i se sequeres que estem patint ara, de quants mesos fa, Vicent, que no plou per ací, per les nostres terres. Tot això està relacionat amb aquest canvi climàtic que s'està desbordant cada any que passa, i ahir també hem de fer una feina d'educació ambiental, no? De com hem de posar tots els esforços que puguem per a minimitzar aquests efectes del canvi climàtic, no? I reduir aquestes emissions de diòxid de carboni, per a que en el futur també, i fer un paral·lelisme amb el que diem de la vall, la gent del món pugui gaudir del nostre planeta com l'hem disfrutat nosaltres i els nostres pares, no? Jo crec que, com la generació que està vivint ara aquest canvi climàtic, som responsables, o tenim part de responsabilitat, no som responsables absoluts, però part de responsabilitat en deixar un món millor als que vindran. Per desgràcia no ho estem aconseguint, no? I estem veient conforme aquestes temperatures extremes, no? I aquests fenòmens meteorològics extrems canvien la cara de les nostres terres, i ja ho hem patit així en les nostres pròpies carns, en l'incendi que hem patit, I estan en nostres mans, com dic, pues, intentant minimitzar aquests efectes, no? I adaptar-nos a lo que tenim i minimitzar aquestes emissions, no? Perquè, com dic, d'ací unes generacions puguen haver gaudit de la Terra igual que ho hem fet nosaltres.
0: Pues, Montseguer, mil gràcies per acompanyar-nos en este dimarts 11 d'agost del 2026, en uns dies i sempre després de les festes de les penyes, que sembla que en la vall se para de repent la vida, l'activitat. Sempre és bo saber que algú t'acompanya per a comunicar, per a informar, de cara a demà ja, i per concloure, no sé si hi ha algun matís, això sí, de forma ràpida, que vulguis afegir, Marc, al que hem comentat.
2: No, el que han comentat, pues, com dia, que la gent gaudisca, vull dir, de l'eclipsi, com dir que és una cosa que passa acabada a pocs anys, no? I tenir l'oportunitat de viure-ho, que ho faci de manera respectuosa, vull dir, complint les normes, vull dir, com hem dit antes, pues, i la previsió d'anar a la muntanya. Tenim molts puestos per a poder observar-ho, tant així en la vall com en tota la part de la costa, que se veurà sense problemes, i això, que la gent ho gaudisca, sobretot en seguretat, no? Perquè vivim en l'època de la comunicació, veus les xarxes socials, tot és eclipse, vas per la carretera i els panells de la DGT ja només posen altres coses, que l'eclipse no conduzca con gafes d'eclipse, no se paren a l'Arcem. És un fenomen que s'ha fet, vull dir, molt gran, però sobretot que la gent ho pugui gaudir en seguretat, vull dir, i de la millor manera possible, i així, pues, farem completa, no?, esta experiència, que és viure un eclipsi, i ja haurà passat i l'haurem vist de la millor manera possible. Entonces, sobretot que la gent ho gaudisca en tota la responsabilitat del món.
0: Pues, Montseguer, moltes gràcies per la visita i que vagi bé. Bon dimarts.
2: Molt bon dimarts, Vicent.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: Saludem, donem la benvinguda i les gràcies per haver vingut a Ramon Martínez, el regidor de Tradicions, Sanitat i Serveis Socials de l'Ajuntament de Nules. Ramon, molt bon dia, dimarts 11 d'agost, com estem?
3: Molt bon dia, Vicent, molt bé. Estem així previ a l'eclipse.
0: Sí, senyor, ara és tot eclipse.
3: Si s'acaba el món, sí, podria dir que anirem a la ràdio i ens recordem de nosaltres.
0: Tot eclipse, recorda que la Generalitat ha decretat la primera Janssen, per a demà. I compte, perquè, mira, me deixa que siga el preàmbul per a parlar, Ramon, perquè també tenia ganes de comentar en tu tot el que ha succeït de l'incendi, no de l'incendi en si, que jo penso que ja està pràcticament tot comptat, i bueno, ara pues, n'hi haurà que recuperar-se, fer les coses ben fetes, sinó també d'alguna manera, me consta, i no vaig a dir-lo així, però me consta alguna de les teues intervencions també en l'àrea que te pertocava i que t'afectava, al peu del canó, que no podia ser d'altra manera des del primer moment, ficant ordre. Per tant, jo vaig a deixar que siga obert el teu record, que tu comptes allò que no te produïsca dolor i que comptes allò del que estigueu satisfeix d'haver actuat en un incendi que ens ha tingut a tots en el cor i en un puny, Ramon.
3: Pues mira, de l'incendi, nosaltres primer vaig a comentar la part més negativa. Que també crec jo que els veïns i els veïns de Nules tenen que ser sabedors. Nosaltres no se'ns va evacuar, no van ser mediàticament tan, perquè directament el que és el poble ni les cases van estar en perill ni res, però sí el terme municipal i la massa forestal que tenim dalt a la muntanya de Vilavella. Per tant, Nules des del primer moment va reivindicar que nosaltres també en zona afectada. Llevant d'això, que ja estan des de diversos departaments de la casa movent i mirant i peritant tots els danys que hem tingut en comunicació en les conselleries pertinents per a que ens apleguen també tot aquest tipus d'ajudes, i damunt també tindrem que haver en un futur molt pròxim col·laboracions és molt estretes en l'Ajuntament de la Vilavella, en l'Ajuntament de l'Artana i en la Vall d'Uxó, que són pobres limítrofes, que tots han sigut afectats per el foc, i que anem a compartir algun tipus de siniestro. Però bueno, estic segur que aplegaran a bon port aquest tipus de negociacions i esta reconstrucció, per dir-ho així, de la nostra seda espada. Esperem que es comence pronte, ràpida i efectiva, i que previnga que això no torna a passar.
0: Ojalá.
3: I ja, pues, en la part positiva ens quedem en lo contents de lo que ja sabíem, però se va acabar de mostrar la bona voluntat i conforme som la gent de Nules, voluntariosos, treballadors i vam obrir les portes del poble per tot aquell que van tindre la necessitat de vindre a Nules. A nosaltres, des del post de mando avançat, se mos va dir que a Nules tenien que fer un albergue. A priori era un albergue provisional, després se va confinar Vilavella, després va tindre que treballar tots els vells de Vilavella, després d'Artana, i a Nules pues, vam ser el punt de reunió de tota aquesta gent. Se va mantenir en el poliesportiu el centre pues, de pastar d'esbarjo, de poder menjar, de poder estar, de poder dutxar-se i tal, i després el saló multifuncional el vam habilitar per a dormir, val? Tot això no hauria sigut possible sense també tenir comptat en Creu Roja, és a dir, Creu Roja de Nules va vindre, se va volcar, i entre Creu Roja i l'Ajuntament van establir un vincle molt bo i fructífer en la de treballar, i també, per què no dir-ho, en totes les administracions supramunicipals, i també, com no, en tots els regidors de l'Ajuntament de Nules, donava igual el color polític que fora. Però també és veritat que alguns, per la responsabilitat que tenim de les regidories que tenim, com és en el meu cas, jo des de Serveis Socials i Sanitat, el senyor alcalde per policia i l'alcalde del poble, evidentment, doncs van ser els que més gestió van fer directe en altres conselleries per el carrer que ostenten, però ja t'hi dic, no haguera pogut ser res sense la col·laboració des dels regidors de la brigada municipal, del jo com a regidor de serveis socials, dels treballadors de serveis socials, que estic molt orgullós, perquè inclús antes d'obrir l'albergue, la coordinadora Mari Carmen, Ramon, el que necessiteu, que estic a tots que se volen vindre a treballar, que el que necessiteu, i la veritat que va ser, jo crec que ha sigut un èxit, però no un èxit personal, sinó un èxit col·lectiu del poble de Nules, que hem sabut afrontar una desgràcia, l'hem sabut pegar la volta i treure d'ahir la millor forma de ser de la gent del nostre Nules. I són aquests dies que dius que és el que val ser el regidor, dius, aquests dies, sí. Diràs que te puja la moral quan veus el teu poble i dius és que estan ixen les coses soles perquè la gent del meu poble és molt gran.
0: Jo no vaig a contar-ho, però repetisc, va haver un moment en què sin que Ramon Martínez va tindre que recordar que era regidor, de què era regidor i en quin moment estava, sí, atravessant, i va tindre que ficar ordre, Ramon.
3: Sí, això és que al final va quedar tot com una part anecdòtica, perquè és el que te dic, jo entenc que a lo millor en aquesta situació aquesta institució va estar un poc pues bueno, també per el desconeixement, perquè no sabien molt bé el que estava parlant, perquè les notícies t'apleguen tot nou, i però bueno, se va tindre pues que ficar un poco, que diuen, plantar bandera i dir esto es así y aquí no nos movemos, pero bueno, que la gent que siga tranquila, que se va quedar en algo anecdòtic, lo que para que va ser un poc també anecdòtic i còmic un poc, però bé, la veritat que
0: era molt calor de treballar i que tot, i que no hi quedar-nos en la part positiva, efectivament,
3: i que també la gent ha de contar que era acción-reacción a cierto error, es decir, nosotros nos vam después de dinar a la de café,
0: trobar
3: tot això, i damunt a Nules li suma, és que també hi ha que tindre-ho en compte, la gent ho té que saber, Candela Lucas, que era la reina de la vila, que ese dia era el subdia, ese dia anaven a cobrar la reina de la vila, estaven tots preparant la presentació de la reina, el saló se tenia que fer, diguem, el convit de la presentació, en una hora se va tindre que canviar tot, desmuntar taules, ficar llits, era tot, va ser, ja digo, un treball en equip molt, molt bo, i quan a vegades hi ha certes institucions que l'obrien un poc, te diuen, perdona, pues te toca dir, vostè se'n recorda que està ahí perquè nosaltres estem així.
0: Sí, senyor.
3: Entonces, pues bueno, va ser la part més anecdòtica.
0: Però no quant a l'incendi, però jo vull que ens parles avui, dimarts 11 d'agost, Ramon, de les casetes obertes.
3: Sí, les casetes obertes, a veure, les casetes obertes, esta és la quinta edició. A veure, dos meses a anar a les jornades que se treballen. Sí que és veritat que jo des de la regidoria de tradicions he col·laborat, també s'ha col·laborat des de la regidoria de festes, també s'ha col·laborat des de la regidoria de patrimoni, hem anat un poc, tot l'Ajuntament col·laborant en ells, i jo pense que aquestes jornades cada vegada són més necessàries. Una, perquè defensen el que és la nostra forma d'entendre la mar, i sobretot, que és una frase que jo vaig sentir i me l'ha fet allà meua, és la forma de mosa, de nules entendre l'estiu. En nules no des de l'estiu, sinó de les cadetes de la mar de nules, i que i se oferisquen a obrir-les a la gent de fora de nules, perquè inclús a la gent de nules que no les coneix, a visitar-les i a veure-les, crec que és una cosa molt bonica i molt acertada, perquè coneix de primera mà algo que forma part del teu ADN com a nuler i nulera, i has parlat moltes vegades per davant i has vist que dius, home, això n'hi ha que protegir-lo, això n'hi ha que cuidar-lo, perquè això és el que jo dic, és el nostre estiu. El nostre estiu no s'entén sense plegar a nules a la platja i veure aquestes cases.
0: Es transmite també, no? Era una forma de viure, de pensar i de sentir, i ficat a l'abast de la gent interessada, no? En conèixer.
3: Sí, i a part, pues, que tenen factors arquitectònics, mm-hmm. De materials, ceràmiques, una estructura, totes molt parelles, sí. En uns pous, totes les cadetes tenen el seu pou, el seu pati, pues evidentment n'hi ha que cuidar-les, que no molestiren, que ningú se li ocorrisca vindre a tirar amb les casetes, i sobretot protegir-les, que ja s'està treballant en l'assumpte del tema del BRL, que va avançant-se, però que, cabre, que és el que nosaltres volem, és ficar-les en valor, que entenguin, qui tinga que entendre que forma part de nosaltres, i sense aquestes casetes no hi ha platja de nules, i en nules no hi ha estiu.
0: I quan se poden veure aquestes casetes?
3: Aquestes casetes van ser a finals de juliol, van començar a principis d'agost. Que para, que van quedar un poquet eclipsades en guany, però això jo volia ficar-les un poc en valor, perquè va ser en el moment de l'incendi, i evidentment pues no tenen la repercussió mediàtica que hem pogut tindre
0: òbviament
3: altres estius. L'Ajuntament de Nules vam estar ahí, però estàvem a cavall de les dues coses, perquè vam tindre moltes a l'albergue en Nules pràcticament una setmana. I també ells estan fent les seves activitats, que moltes van dir que a veure, que no les suspengueren, perquè damunt ells, des de casetes obertes que veuen ells, en platges, l'associació de platges de nules, van fer unes lones, que platges de nules és en solidaritat a la Serra Espadà, que eren tot el patrimoni que mos unís, el patrimoni natural, tant és igual de natural, perquè nules tenim la paret, tenim el puntal. Entonces, diem, no podem ser una cosa sense l'altra, nules. Nules és la seva platja i el seu puntal.
0: I el 6 d'agost també teniu el dia dels fanarets.
3: Sí, el dia del fanarets, en guany ja és la 12a edició, és a dir, sí. Jo estic ahí a veure si podíem fer alguna sorpresa per l'any que ve, però m'han dit, Ramon, crec que tindràs que esperar, però jo som molt cabut. I, bueno, jo és la idea que tinc, l'any que ve no sé qui estarà. Però la idea que jo tinc, i almenys dilo, pues anem a veure si donem una sorpresa per l'any que ve per esta festa, i la fem més.
0: Ho estan incorporant lo dels tallers, no?
3: Sí, a veure, tots els anys esta festa, n'hi ha que ficar en context, esta festa la va recuperar l'Associació Cultural de la Correjola,
0: sí.
3: I primer fent el taller, que és este taller, i després se feia un soparet, i després del soparet se feia una cercavila per la platja, i se diguem, pues, se donava per acabada l'activitat. Però el tema del sopar ja molts anys se va tindre que es començava a anul·lar, perquè la gent deixava de vindre, feia molta calor, els xiquets molt de rato fora de casa, i se començava molt tard la cercavila, i van dir, pues mira, llevem el sopar i mos anem al Parc de l'Estany, que allí anant tauletes i tal, pots fer el taller, i la gent que vulga pot sopar allí, després ho recollis, ho tira, i a les 10 i sim sí o sí. Entonces vam optar per esta opció. Primer se fa el taller allí, que des del primer any que se fa el taller és un taller completament inclusiu, és a dir, pa si que tenen algun tipus de deficiència o carència, pues sempre tenen la possibilitat de també fer el taller. Cada any, un any se fica un contaconte, un altre any se fica un altre, se presenta a Solita la Serena, que és un cabú de nules, que representa la cançó de Chicho el Cochero, i ara enguany nules també estem fent en escoles des de la regió de tradicions, i també des de la mà de la Correjora i de la colla de Cabuig, perquè tots els escoles tinguin el seu cabut i cabuda. estan fent un treball que té la seva part didàctica, que els col·les presenten o fan un dibuix de lo que d'un personatge que represente algo del col·le, i després un artista faller li dona vida, perquè són xiquets xicotets que no poden. Entonces, això i les escoles, pràcticament tots els col·les ja el tenen, pràcticament, si no el tenen acabat, el tenen, estan en projecte B. I el més interessant de tots, que a mi més il·lusió me va fer, va ser que els alumnes de l'IES artístic el van fer ells, van dir, van aprofitar per a treballar els volums, van dir,

0: Eclipsi de demà en Nules, quina pot ser la millor zona per a veure'l?
1: Pues...
0: I no molestar, que això és una altra qüestió també.
1: A veure, en Nules, jo les últimes predicions meteorològiques que estic veient, que Nules serà dels pobles afectats, de que a lo millor no tinga una visibilitat bona de lo que és l'eclipse, per nuvositat i tal. No ho sé. Ara, que jo, el que he dit a tota la gent que tinguen que vulguin veure l'eclipse demà, jo el remitisc a la pàgina web de l'Ajunta, a la pàgina de Facebook de l'Ajuntament, de xarxes de l'Ajuntament, perquè els usuaris de la Unitat Respir han gravat un vídeo molt xulo en com i de quina manera tenen que utilitzar les ulleres i què és el que tenen que fer el dia de l'eclipse. Per tant, ara jo no vaig a dir res de l'eclipse ni com tenen que ficar-se, que
0: el remeig és ahí,
1: i que pobres, que són uns artistes, que es fiques un me gusta, perquè el país ha sigut un treball prou important i damunt un treball pues, que han iniciat de les seues fitxes habituals de treball a ficar-se davant d'un micro, davant d'una càmera i gravar un vídeo de 2 minutets, però que queda molt clar que tens que fer davant d'un eclipse. Per això que entreu a les xarxes socials de l'Ajuntament de Nules i fiqueu el like i compartiu.
0: Sí senyors, pues això és referent a l'eclipse i els últims instants, va, en clau política, que a mi m'agrada escoltar les teues reflexions i ja no només ara, ja no parlem només de ni de Nules ni de la comarca. Estiu del 2026, que tenim ahí lo de Ceuta, que tenim això, que se parla de la tardor, com arribarà el curs polític, que l'any que ve que tenim eleccions, per lo menos municipals, etc. Ramon, la teua visió ràpida i sincera,
1: la meva visió ràpida i sincera és que la gent antes que parlar de que escoltar, perquè la crisi de Ceuta primer anaven tots a rascar-se les vestidures i després han tingut molts que han tingut que recular i alguns que ja no saben ni el que ha passat en Ceuta. Per tant, que hi ha un afán de, és que ja no s'afan, és que donen risa, és a dir, Feijó dona risa, Abascal no cal dir-lo, per tant ells hissen i tot és, per ahir jo vaig veure una història d'aquestes que se fingen en Instagram i tot el tenia la culpa Pedro Sánchez, no? Tenia la culpa de lo que tinga culpa, que ningú som uns sants, però que tot ha quedat clar que el que ha parat en Ceuta i en Melilla perquè ve provocat i qui ho ha provocat.

0: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Este verano tienes una cita en la playa Casablanca de Almenara. Del 14 al 16 de agosto llegan Les Festes de Estiu 2026. Tres noches de música, talleres infantiles, conciertos, DJ, food trucks y el mejor ambiente junto al mar. Disfruta de actuaciones en directo. Y el día 15 no te pierdas el gran Casablanca Remember Fest con José Goy, Serrano, Paco Moliner y DJ Mafia. Del 14 al 16 de agosto, de 7 de la tarde a 3 de la madrugada. Te esperamos en la playa Casablanca de Almenara, frente a Nova Almenara.
2: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
5: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
6: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
8: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
9: Cadena SER. El poder de la conversación.
10: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Inma Pardo.

0: Carlos de la Espada i 18 minuts d'estet i maig 11 d'agost del 2026, ja previ descomptant les hores de cara a aquest eclipse de demà que està congregant tota l'atenció ara en tots els llocs de l'estat on, òbviament, va poder-se veure al 100%. Hi ha altres zones que no en tanta claretat van a poder presenciar-lo, però en aquelles zones que des de fa temps se té la constància i la confirmació de que si ho permeten les condicions climatològiques se pot voler, pues ja saben tot el que s'ha parlat, de llocs on poder veure'l, de tot el turisme que ha carregat, i sobretot ara, i així en esta zona, per el tema de la preemergència 3, la prohibició d'anar a veure les muntanyes i altres llocs que en altres circumstàncies haguera sigut possible veure-ho. A esta circumstància, al nivell 3, feia menció el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer.
1: La Generalitat, en este cas, en estes ristres de preemergència, ha prohibit transitar per senders i camps a través, sí. Vale? Vull dir, no se pot circular per la muntanya de cap manera, vale? Per cap terreny forestal. Això abarca a les províncies de València i de Castelló, de tota la província de Castelló, no? Entonces, aquells que mos enquen o que tinguin previst inclús anar cap a l'interior, com conec a gent que se'n volia anar al Penyagolós a veure l'eclipse, pues que sabia que no podrà accedir, no? I estarà controlat l'accés, com dic, a estos senders i a estes pistes forestals.
0: També Marc Seguer parlava de el que va a suposar, d'entre altres coses, el punt de la vall del municipi on millor se pot veure. Descartada la muntanya per precaució i per prohibició, queda el nucli urbà. Però quin és ese punt des de la vall?
1: La millor zona per a veure'l, on tindrem més visibilitat, si el temps mos ho permet, que això és una altra variable que n'hi haurà que anar veient conforme el mateix dia se va desenvolupant, sí. Si n'hi ha núvols o no, la millor zona és l'avinguda de Corts Valencianes. Allí, com dic, estem allunyats de les muntanyes i tindrem una bona perspectiva per a poder veure l'eclipse. Això no vol dir que en altres terrats, per exemple, la gent puga veure-ho, no? I en altres zones de manera puntual. Però un lloc assegurat on se podrà veure és en l'avinguda de Corts Valencianes.
0: Pues parlava també Seguer de la recuperació de la muntanya, d'aixes reunions que vindran i que tocarà fer també en totes aquelles entitats i associacions que volen volcar-se en aquesta comès. Però tot això haurà d'esperar, s'haurà de fer en calma i sobretot s'haurà de fer entrellat.
1: Estem donant els passos en la regidoria i en coordinació sempre en la Generalitat i sobretot en la gent forestal que tenim associats a la nostra zona per veure quins són els millors llocs on podem actuar i on podem posar tots els esforços de la gent de la vall i de l'Ajuntament de la vall per a que tinga èxit esta recuperació i fer-la de la millor manera possible. Jo com a científic no podria ser d'altra manera que fixar-me en aquests experts. Després ja vindran altres fases en el tema de la plantació, tindrem que anar preparant abrets que puguen germinar en els propers mesos per a que d'ací un any o dos se puguen replantar, tindrem que anar a cuidar-los. Serà un treball que la gent sàpiga de molts anys. Vull dir, no és una cosa que ho fem en 5 mesos, tots mos tirem a la muntanya i ho recuperem. No, això serà feina de molts anys per a tornar a tindre les muntanyes que teníem i que les generacions que vindran, que moltes ja no ho gaudiran, pues les generacions que vinguin per lo menos tinguin, pues d'ací molts anys, algo semblant a lo que teníem o millor.
2: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Seguim parlant de l'incendi, de com se va viure tota aquella jornada i què van tindre que fer alguns municipis. Cas curiós és el municipi de Nules, que també ha sigut, ha estat afectat per l'incendi. Cal recordar que el terme de Nules limita en el d'Artana i en el de la Vall, en tota la zona que l'incendi va devorar, però també al marge Nules va ser un punt per acollir a la gent de la Vila Vella, d'Artana, etc. Avui parlàvem amb Ramon Martínez.
5: Molt bé, ni mirant ni peritant tots els dents que hem tingut en comunicació en les conselleries pertinents per a que ens apleguen també tot aquest tipus d'ajudes. I damunt també té que haver, tindrem que haver en un futur molt pròxim col·laboracions molt estretes en l'Ajuntament de la Vila Vella, en l'Ajuntament de l'Artana i en la Vall d'Uxó, que són pobles limítrofes que tots han sigut afectats per el foc i que anem a compartir algun tipus de siniestro. Però bé, això segur, jo estic segur que aplegaran a bon port aquest tipus de negociacions i aquesta reconstrucció, per dir-ho així, de la nostra seda espada. Esperem que es comence pronta, ràpida i efectiva, i previndre i que previnga que això no torna a passar. I ja pues, en la part positiva ens quedem en lo contents de lo que ja sabíem, però se va acabar de mostrar la bona voluntat i conforme som la gent de Nules, voluntariosos, treballadors, i vam obrir les portes del poble per tot aquell que van tindre la necessitat de vindre a Nules. A nosaltres, des del post de mando avançat, se mos va dir que a Nules tenien que fer un albergue. A priori era un albergue provisional, després se va confinar Vilavella, després va tindre que treballar tots els vells de Vilavella, després l'Artana, i en Nules pues, vam ser el punt de reunió de tota aquesta gent. Se va mantindre en el poliesportiu el centre pues, de pastar d'esbarjo, de pa poder menjar, de poder estar, de poder dutxar a ciutat, i després el saló multifuncional el vam habilitar per a dormir.
0: Per al marge del tema de l'incendi, amb Ramon Martínez, regidor de Tradicions de l'Ajuntament de Nules, parlàvem del que ha sigut una nova edició de les casetes obertes. Tot i que malauradament en el temps enguany ha coincidit en aquests fatídics dies de l'incendi.
5: Aquestes jornades cada vegada són més necessàries. Una, perquè defensen el que és la nostra forma d'entendre la mar, i sobretot, que és una frase que jo vaig sentir i me l'ha fet allà meua, és la forma de Nules entendre l'estiu. En Nules no des de l'estiu, sinó des de les cadetes de la mar de Nules, i s'oferisquen a obrir-les a la gent de fora de Nules, perquè inclús a la gent de Nules que no les coneix, a visitar-les i a veure-les, crec que és una cosa molt bonica i molt acertada, perquè coneix de primera mà algo que forma part del teu ADN com a nuler i nulera, i has parlat moltes vegades per davant i has vist que dius, home, això n'hi ha que protegir-lo, això n'hi ha que cuidar-lo, perquè això és el que jo dic, és el nostre estiu no s'entén sense plegar a Nules, a la platja i veure aquestes cases.
4: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
0: Parlem de festes en Xilxes, festes en honor a Sant Roc. Avui dimarts 11 d'agost a la vesprada, les 6 vaques de la ramaderia d'Hermanos Navarre. I en Moncofa han anunciat el canvi del bou serril del dissabte 15 d'agost, que serà de la ramaderia Adolfo Martín, substituint l'exemplar de la ramaderia de Raúl González. En la Vall ja saben que acabem de tancar l'edició 30, no?, del concurs de ramaderies. Este balanç feia el president de les penyes, Héctor Bermúdez.
6: I amb el tancament, no?, un tancament que el van tindre que canviar de data, que això ens ha suposat molts problemes, molts dubtes, i que fins l'última hora no sabíem segur si es podria fer, però al final així tot genial. Els bous han treballat molt bé, se va fer un tancament mitjanament limpio, i jo crec que d'ací agrair-nos a tot el treball que ha fet l'empresa Lobsacons, apostant per nosaltres i per aportar aquest gran esdeveniment a la nostra localitat. I també pues, agrair a la meva junta directiva, no?, aquests 3 anys que han treballat d'una manera molt, molt gran.
7: I avui, dimarts 11 d'agost, l'Ajuntament de la Vall en les seues xarxes ha penjat un comunicat oficial traslladat del suport i solidaritat al poble de Colòmbia després del terratrèmol i donava una abraçada molt especial a les 489 persones colombianes que viuen a la nostra ciutat i a les seues famílies i sers estimats. En un moment difícil, recorda el comunicat de l'Ajuntament, comunicat institucional, torna a comprovar que units i unides són més forts i fortes. I en capítol esportiu, segon compromís de pretemporada per a la UDE, per als blanquiblaus, que després de perdre 0-2 davant el Villarreal C, però de mostrar molt bones sensacions, avui un altre compromís davant d'un altre equip de Villarreal, en este cas el Roda, i serà una bona mostra més per a que l'equip de José Manuel Descalzo ja en la tercera setmana de preparació vaja compactant el planter. Farmàcia de Guàrdia, en Nules, Sana Palenciano Major 70, en la Vall Diago Segarra, Sud-Oest 66.